0: 96-642-3200. Electrodomésticos Pineda, líderes en aire acondicionado.
1: Tens un solar o una parcela no urbanitzada a Dénia? Doncs para atenció. Mantindre els teus terrenys nets de brossa i enderrocs és la teua responsabilitat i una obligació legal. Especialment durant l'estiu. Així evites riscos d'incendis, la proliferació de plagues i millores la seguretat de tots. Protegiste i protegís els teus veïns. És un missatge de l'Ajuntament de Dénia.
2: Sigues en Herrera en Cope.
3: Sigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.